se me di confiant, no eren mas bisons. Volia que nos criança, de tot la milla d'innocència, i na metges dit allà, de 40 anys que estava aïnat.